0: Sí, claro. Sí, bajamos.
1: Yo soy un hombre de poques paraules. Més que res d'imatge, no?